malalts als hospitals continuen al partir i en els barris elegants. Jovenets de 17 anys arriben perduts de gent.

del dematí, els obrers i els capellans es comencen a vestir. El pagès cuida el corral, el peó agafa la pala, mentre la gent important entre els seus llençols ben blancs.

les naus industrials prenen salts abervescents mentre les persones decents comencen a menjar un fals. A les 10 de la matí ja estic borratxo de vi, cada dia un dia més,

orgull és massa fort. Has preferit el nostre sol. Les delícies del confort és precís. Que ens separem és precís. Tu manes del teu destí.